m'estic dient demà i espero i espero vivint amb res treballant per no res i un dia com si res morir-me de no res adeu-siau.

Fa dies que no sé quants dies fa. Fa dies que m'estic dient demà i espero, i espero.